0: Amen.
1: Xikwembu hi ta va hi karhi hi tlanga ti-voice note hi va yingiseri.